0: Revetlla de Sant Joan amb risc extrem d'incendi i temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. Primera reunió avui del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascaretas. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Koldo García. Pedro Sánchez manté el silenci la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar dels casos de corrupció. El Regne Unit afronta des d'avui la tria del setè primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació que tornar-hi és inevitable, però a llarg termini. Ja s'han publicat les notes de la selectivitat i els més de 45.000 alumnes que van fer les proves d'accés poden saber els resultats. Un resultat que, sumat a la nota de batxillerat o de cicle formatiu, determinarà la nota de tall. Les notes de tall definitives per cursar cada estudi i per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que reconeguin especialitats en psicologia, com ara la d'infantojuvenil, entre d'altres. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana Ipra lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el rècord de facturació a més de 500 milions d'euros. Nit de Sant Joan, de fogueres, de petards, mentre que molta gent espera amb ganes aquesta nit, hi ha molts col·lectius que la pateixen i s'angoixen per culpa dels sorolls estridents. És per això que cada vegada és més habitual trobar petards de baixa sonoritat o que fan llum en lloc de soroll. També en parlarem. I parlarem, evidentment, de coques. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per aquesta revetlla i que les coques es vendran a preus similars a l'any passat, malgrat l'augment del cost de les matèries primeres. Les coques més demanades continuen sent les de brioix amb fruita confitada, pinyons i la de llardons, però guanyen pes les farcides de nata crema o xocolata.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València 80-88 i perd també el factor pista. Els blaugranes necessiten guanyar demà al Palau el quart partit per forçar el cinquè i que el València no es proclami ja campió. El Mundial de Futbol, l'Argentina guanya Àustria per 2-0 amb un doblet de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric dels Mundials. Aquesta matinada, França 3, Iraq 0, amb doblet també d'Mbappé, Noruega 3, Senegal 2, amb dos gols de Haaland, i Jordània 1, Algèria 2. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre el Liceu i l'Igualada.
0: I el temps continua aquesta calorada, tot i que amb 1 o 2 graus menys, avui l'onada de calor tornarà a portar màximes de 40 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb calitja i a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país.
1: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM. Unamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Colipu el 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
0: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
2: Marcamos la diferencia con la mejor música.
3: Onamar FM.

0: un dels grups catalans més de moda i que s'apunten més a les festes de tot arreu, els Catarres, casa meva. Doncs sí, és una de les cançons que seguim oferint des de la teva sintonia preferida. Passant 5 minuts de 2:15 del matí, 29 graus de temperatura. La ciutat de Badalona fa calor, la veritat. Dia assolellat i dia ple de música d'èxits com aquest de David Guetta.
1: Hola Mar FM.

Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria. ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec. Protegemos el trabajo.

Doncs aquí fem ballar-ho, que som aquesta cançó fabulosa entre Pitbull i Kesha, ens feien ballar amb el seu Timber. I sí, sí, avui és dia de coques. És el que més m'agrada de la revetlla de Sant Joan. Coques de llavons, de crema, de xocolata, de brioix, amb fruites confitades. Sí, sí, fins i tot aquesta. I això que hi ha gent, molta gent, que aparta la fruita confitada i la deixa de banda. Tu ets d'aquests que aparta la fruita confitada o te la menges? I ara pregunto, tots aquests que escolten la música on a Mare FM, jo segur que tinc la resposta adequada. I et dic sí, segur que ets un d'aquests, perquè t'encanta la música, t'encanten els èxits que des d'aquí escoltes dia rere dia. Et fem ballar, tot seguit també amb Efecto Pasillo i abans amb els Fiets i Juan Magán. Ens envien i ens regalen un petonet. Nosaltres et regalem uns quants petonets

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Disfruta de nuestras especialidades. Rostissería La Enxaneta. Cocina casera, patatas al caliu, canelones, pollos alas a la leña. Rostissería La Enxaneta. Toda la vida en el mismo lugar. Abierto de miércoles a domingo y todos los festivos. Calle Salvador Seguí 26, en el barrio de la Salud de Badalona. Teléfono 93 387 7042. Caltabró, curraduría de asegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, curraduría de asegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarí.

Tu-tu-turu, així és com sona un dels últims èxits de Cederlam. I aproximant-nos a les 12 en punt del migdia, moment en el que connectarem amb els serveis informatius per escoltar les últimes notícies, abans més i més cançons, com aquesta, Darwin Van Buren i Sasha, Set Me Free.

Don't leave me this way. I així és com sona aquesta cançó, aquesta versió, aquest clàssic ja de The Common Arts, i d'aquesta manera, amb aquest tema, gairebé arribem a les 12 en punt del migdia. Ja saps, a aquesta hora connectem amb els serveis informatius. Tornarem de seguida amb més i més cançons, com aquesta de Craig David, Walking.

0: A partir de l'1 de juliol s'incrementaran significativament les ajudes a la dependència. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros. És un anunci que ha fet Pedro Sánchez aquest matí. A més, ha insistit que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura l'endemà de la condemna al seu exministre José Luis Ábalos a 24 anys pel cas Mascaretes. El règim dels talibans s'entrevista avui amb la Comissió Europea en una polèmica visita a Brussel·les per abordar el retorn dels refugiats, segons diferents mitjans. El govern belga ha concedit a contracor un visat d'un dia als 5 membres de la delegació per no entorpir la diplomàcia comunitària. L'estudiant de Banyoles, Laura Tallada, ha obtingut la qualificació més alta del país a les proves d'accés a la universitat amb una nota de 9,9. Els qui es van presentar a la selectivitat ja poden saber els resultats. Les notes de tall definitives per cursar cada estudi i per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. Crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan a Catalunya que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una onada de calor. Una nit que un any més aplega tota mena de celebracions populars amb els petards i les coques de protagonistes. El Regne Unit afronta des d'avui la tria del setè primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació de tornar-hi, de que tornar-hi és inevitable, però a llarg termini. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana de psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que es reconeguin especialitats en psicologia com la d'infantojuvenil, entre d'altres. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana IPRA és qui lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. I un macroconcert a la platja Gran de l'Estartit tanca aquesta nit una nova edició del Sant Joan del Festival Ítaca. Hi ha previstes les actuacions de Venus, 31 Fam o Barri B, entre d'altres.
1: Esports.
2: El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primer cop que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin. L'Atlètic de Madrid es planteja mentrestant denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís. Al Mundial, França i Noruega s'han classificat aquesta matinada pels setzens de final. França ho ha fet després de guanyar l'Iraq per 3-0 amb un doblet d'Mbappé i Noruega s'ha imposat 3-2 al Senegal, amb dos gols també de Haaland. Avui es juguen els partits Portugal-Uzbekistan i Anglaterra-Ghana. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre Liceu i l'Igualada.
0: Ens queda el titular del temps. Avui tarda de sol, també de ruixats locals al Pirineu i al Prepirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitacions.
3: 3Cat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
6: I'm the Invisible Man. Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM.
7: Problemas que me encantan, pero ¿cuántos te lo han dicho?
8: Solo éxitos.
6: Los números uno de siempre.
9: I'm the Invisible Man.
6: Y
1: los temazos que más suenan ahora.

0: boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Aquí i ara, Una Mar FM. Te ponemos lo más top.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
3: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro...
4: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
5: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un

Així és com sonava Frederic amb el seu Festa a la platja. I tots sabem que aquesta nit, fins que surti el sol l'endemà, hi haurà festa a la platja per celebrar aquesta revetlla de Sant Joan amb fogueres, amb petards, coca, cava i música i a ballar i més coses que no direm, que estem en horari protegit. Això sí, només demanar una cosa: no embruteu gaire les platges, sisplau. Des d'Ona Manefem seguim amb més i més èxits, més cançons, tot seguit amb Caigo i aquesta cançó fabulosa, Save My

Martin Garrix, Bonnie Dietz, We Are The People. Déu-n'hi-do, quina col·laboració entre aquest DJ i productor musical neerlandès i dos dels membres del Sudors. I d'aquí a no res arribarem a la una en punt. I ho farem amb la OMD i un clàssic en Nola Gay.

Estrella és la música de l'Alfred García. Amb la seva veu seguíem avançant quan sobrepassem ja en 5 minuts dos quarts de dues d'aquest dimarts, on ens espera, per exemple, Alok amb el seu Dating to the Ocean, i tot seguit després l'Ara Fabiano o John Newman. Tot

0: sovint amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
3: Dissabtes a les 22 hores.
4: No supe que dia te olvidaste de mi.
5: Onamar FM.
6: Lo más de hoy y lo mejor de ayer.
7: Let me

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
0: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Onamar FM. Onamar FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM.
3: Si tienes un móvil, puedes escucharnos cuando y donde quieras.
4: Una Mar FM.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
3: Cal Tabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Cal Tabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
4: Onamar FM.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundiauto.
1: Mundiauto. Mundiauto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
3: La teva façana necessita una nova imatge? Estàs pensant en reformar la teva vivenda o local? A Construfar Rehabilitaciones Integrales fem realitat els teus projectes. 20 anys al sector ens avalen. Especialistes en rehabilitació de façanes, reformes integrals i manteniment d'edificis amb solucions a mida i acabats de qualitat. Baixants, cuines, banys, fusteria, Construfar. Exposició al carrer Mare de Déu de l'Horta 32, Badalona. Telèfon 696-015432. O entra a construfac.com.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: On Amar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
1: Excuse me. How can I get to the center of Barcelona?
2: Barcelona, sí. Com es deia això? Yes, you go, metro.
3: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670 83 19 93.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1.
4: Una Mar FM.